0: No te vayas, pese a lo que cante y lo que nos cuenta Laura Pausini. Saludos, si acabas de llegar. Esto es Radio Pomar 101.2.
1: Radio Pomar, Badalona.
2: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

0: Anar per precaució diverses urbanitzacions. L'alcalde dona per fet que ha estat provocat. Els sindicats demanen a les empreses que adecuïn els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. Els alcaldes de municipis rurals d'arreu de Catalunya valoren molt positivament la posada en marxa del Pla de Pobles, un programa per rehabilitar i restaurar edificis de les poblacions més petites del país. La Generalitat hi invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n podran beneficiar unes 750 localitats. La Xina ha obligat a evacuar prop de 2 milions de persones per l'arribada del tifó Babi, que en les pròximes hores ha d'entrar per l'est del país. En el seu pas per Taiwan ha fet prop de 90 país i a les Filipines una esllavissada de terra per aquest temporal de vent i pluja ha provocat la mort d'una quinzena de persones. I el líder suprem de l'Iran fa una crida a la venjança per la mort del seu pare després de les amenaces de Donald Trump, que promet destruir la República Islàmica si Teheran intenta matar-lo. Tot i l'escalada verbal entre els dos líders, el cap de la diplomàcia iraniana intenta reprendre les negociacions a Oman.
1: Esports. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder del campionat, Jorge Martín. Àlex Márquez ha estat segon i Fabio Di Gianantonio tercer. També a aquesta hora tenim en directe la 8a etapa del Tour de França. 180 quilòmetres força plans entre Périgueux i Bergerac, amb Tadej Pogacar com a líder. Queden 67 quilòmetres per la meta i un grup de 3 escapats a més de 2 minuts del gran grup. I aquesta matinada quedarà definida la segona semifinal del Mundial de Futbol. A les 11 de la nit es juga el Noruega-Anglaterra i a les 3 de la matinada l'Argentina-Suïssa. A l'altra part del quadre, França i Espanya jugaran l'altra semifinal.
0: I pel que fa al temps, tarda de dissabte estable en conjunt, però amb algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, que és possible que arribin a deixar alguns xàfecs o alguna tronada. La calor serà intensa, però menys sufocant, amb els valors més elevats fregant els 39 o 40 graus a les comarques de Ponent. Demà el termòmetre iniciarà un nou repunt.